potser li pare que sí, vol dir que no era tot allà tant com a l'hi podrà ajudar un perquè arribarà no. Però ara en aquesta portada està dient, era impossible, ni pal, medical council, va per la barricà, i mi vies tota, mi vies tota, xiquista, cara, mentre xiquista, tota, sota, i que s'ha de ser i gran, i ja està tota, tota, que mi, per cara, xiquista, té, drive interessants, que l'àrea és vasta, per això, per a la universitat, i posa, dic que no dona, si va,

sí, però no, encara no, viure a Salamis o s'ha dit tindre-ho per posar-ho per saber-hi, ni si fa ni si mirar-ho per arribar a tindre, no sé com hi va, no sé. Però a mi m'ha de ser un sentit per arribar a tindre-ho,

0: es que se va a ser prima, o sea, has quedat, has quedat sent per la tua nombra en l'únic que ha deixat.
1: Escoltar és per tant la missió, Aru.
0: Tu deixes entrar a tractar pel partit, fent ni gran ni mal, o petar el seu arru, per la plata.
1: Partit ni gran, Aru, pues et dic, i estàs a les sobres, és com a la missió, és el teu fins i si hi ha interpretat, i s'ha dit, o és el... No s'ha de molt potser tants, per això.
0: Partit ni no s'ha de tant, ni no s'ha de fer, no.
1: Thank you.

Europa ha de ser intercalent i diversificat. Més de l'intercalent, s'estia per la transacció al món treballar. I per la transacció al món treballar.